sol encegador. Arriba directe, amb cap solució. Et tapes la cara del tot sospitós.